La lluna, de Men Rauch. La lluna salva sur el munt e fa ses gir in quai de pasch. Llujaint e candit e ses front purificà de tot travasch. E la splendura sur la val e warrejos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu dijora cun ingiunt.

El cor de vos falung cun eind il got, divisau per Angelo Czarner de Velden, che festive schotz a tionten auf uns. Nus vinte ad vos a gratulazione a screta, quella è per dus jubilars jumelins, nomnada main per Josef Arpagaus de Falera, a sia sora Irma Roth Arpagaus de Valchwil a Zug, els festiveschen 90 ans. De dels vinte visau, Nus fedeinots in viva sils jumelins Irma e Josef de Falera. Era cun lur 90 ans, staten els aung Adina Kalms. El habitescha aung Adina El Grijun, ella anflen ins a Zog. Cordiale gratulazion a domis dus jubilars per tot quels ons. Tots venien ots speres vi per star in teg de cumpinia, ai dat bunes bubrondes e buna maglia, ascia che nus venin mai ad emblida quai di. Les gratulazions deriven de Priska Hürlimann Roth, apels jubilars jumelins Irma Roth Arpagaus e Josef Arpagaus, vengi vi jau una canzun de la Societat de Musica Falera, nustat lein la Fuchsgraben Polka.

Quai fossi stau de l'actualitat de la sera de dot, sco proximo divus la resumazion del dé, de d'Ursin Cadix, a sianter l'emissiun, voi vinavam cun Vita e Creta. Tien prova de risponder la demanda del sen de la veta. Oz cun Anina Arpagaus Tomaget, tiradura de profession, a part de l'elita olimpica svizzera. Iudec a dia, io son l'Angela Hendry. Fedei bien!